0: Bon dia. Així encetem una nova temporada en Tragaluz, el suplement cultural de Ràdio Alcoi que compta amb el suport de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alcoi. Amb aquesta estrena arriben les presentacions. Van a conèixer en no res quina és la programació d'espectacles, de funcions, de concerts que hi ha preparada principalment per al Teatre Calderón. Rebrem a la regidora de Cultura, Elisa Guillem. I començarem a endinsar-nos en propostes culturals que xafaran aquest escenari al Collà, perquè el diumenge 13 ja estarà la companyia La Zafirina amb una obra de teatre. Hem convidat a Mafalda Bellido, ella és la productora, l'autora del text que s'interpretarà i una de les actrius d'aquesta proposta que els donarà un tast de la mateixa. Estan preparades i preparats? Salutacions de Maribel Vicedo. Benvingudes i benvinguts a Tragaluz. Quina alegria estar d'estrena d'una nova temporada ací en Tragaluz, ja coneixent que és el suplement cultural on anem presentant-nos tot el que passa a la nostra ciutat al voltant de les diferents disciplines, els actes, les activitats que van a dur-se a terme també quan els artistes de la nostra ciutat són protagonistes. Així que en aquest primer capítol volíem contar-los com es presenta, almenys des d'ara a setembre fins a desembre, la programació especialment al Teatre Calderón. Elisa Guillem, regidora de Cultura, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal, com estàs?
1: La veritat és que molt bé i molt il·lusionada perquè tenim una temporada que jo crec que és magnífica i ahí darrere ja bueno, pues, molt de treball i la veritat és que bueno, l'equip de Cultura no ha parat ni tan sols en estiu precisament per a preparar aquesta programació, no? I no sé, estem molt contents i esperem que això agrade molt i que, bueno, que al final els últims anys el Teatre Calderón poc a poc ha anat millorant també, no? amb ese nombre d'espectadors i espectadores, i jo crec que això pues, també demostra l'enorme treball i l'enorme esforç i la professionalitat que es té al departament, sí.
0: Mm-hmm. Un treball que, clar, al millor és en maig, abril, ja estàs pensant mm-hmm. de cara també al Nadal,
1: sí,
0: programant
1: sí.
0: Teatre, música, i que ara ja va començar a fer-se realitat, va començar a sonar, i a més és una proposta per a tots els públics.
1: Sí, per a tots els públics. La veritat és que estem molt, molt, molt contents. Mira, bueno, comença la setmana que ve, comença el dia 13, mm-hmm. val? I comencem amb Los que comen tierra. Mireu, una miqueta de Los que comen tierra. Estem parlant de que Los que comen tierra, bueno, és una producció que, bueno, que ha estat distingida amb el premi al millor text del Premi de les Arts Valencianes, les Arts Escèniques Valencianes, uh-huh. val? I també ha aconseguit, no, ese premi de l'Associació d'Actors del País Valencià al millor actor. És a dir, que estem duent una programació super, super potent. Després també tenim eixa desconquista que, bueno, que ens du Ron Lala i, bueno, i que ahí a més està protagonitzada per Joaquín Reyes, que uh-huh. a veure, que estem portant bueno, pues figures molt destacades a nivell nacional. Després, per exemple, també Original Greek. Esta és molt xula. Esta és molt xula. Bueno, jo a voltes és que se me nota una mica. Però...
0: Què t'agrada?
1: Esta és molt xula perquè, a més, bueno, és una proposta molt contemporània, però a més és que es fa en clau d'humor. I la veritat és que quan parles de coses serioses, però també li dones eixa part d'humor, pues és molt boniqueta, no? I fa que passes un molt bon rato. I, bueno, i reflexiona un poc sobre el turisme i les diferents maneres de viatjar que tenim, no? Uh-huh. Bueno, ara que venim de l'estiu, sí. Igual també hem de pensar una miqueta, no? Hem de fer eixe pensament, no? I mirar si nosaltres estem dins d'eixe target o no, no? Bueno, la veritat és que tenim una miqueta de tot, val? Perquè també, bueno, com sempre, també tenim aquesta col·laboració amb els amics de la música. Uh-huh. I, bueno, que en este cas ve pues, d'eixa flauta màgica de Mozart, no? I després també tenim eixe Mecano Forever,
0: sí,
1: que és un musical. I, a veure, tot el món coneix Mecano, no? Ja forma part de l'imaginari col·lectiu a nivell nacional. Per tant, jo crec que, a més, arribarà a tots els públics i, bueno, i que són propostes absolutament diverses, perquè tenim musical, tenim circ, tenim el teatre de text purament dit, tenim una miqueta de tot. Mm-hmm. I tenim també aquesta part també per a públic més menut, perquè a mi m'agrada molt dir sempre i recordar que està molt bé dur cultura, però que si no la consumim tampoc té cap sentit, vull dir, i s'ha de treballar molt també amb el gran consumidor, no? I intentar arribar a totes les sensibilitats, evidentment. Després, bueno, també és molt important parlar d'aquesta programació local.
0: Sí.
1: És molt important, no? Perquè ja sabeu que, a banda del que és la programació més professional, no?, que duem i que està dins del circuit valencià o bé dins del circuit nacional, bueno, pues també tenim aquesta part de les associacions, de les bandes, que en Alcoi jo sempre he dit que la xarxa cultural és importantíssima, no?, que tenim un teixit cultural espectacular i que, bueno, que a més és que està molt, molt professionalitzat. Bueno, dins d'això, per dir-vos, tenim l'Associació de Sant Jordi fa el 5è certamen d'interpretació de música festera el 31 d'octubre, a banda de, evidentment, aquesta presentació de càrrecs, uh-huh, que va fer-se l'IADEA 7, no? Després comencem també aquests concerts, aquest cicle de concerts de Santa Cecília, en què totes les entitats musicals alcoianes en formen part, i que, bueno, que al final a mi m'agrada recordar molt que més del 50% de els músics de tota Espanya són valencians.
0: Sí, hi ha un gran potencial.
1: Nosaltres, qui no té un familiar o un amic que és músic? Uh-huh. Això és aixina. I nosaltres ens agrada moltíssim la música, ens agrada moltíssim gaudir de la música, ens agrada moltíssim gaudir, a més, de la música en directe. Les nostres festes són absolutament impensables sense la música. El nostre Nadal. En nostre Nadal, la nostra cavalcada, pensem com es distingeix tant precisament, no?, de la resta de cavalcades, no? I entre altres coses, és importantíssim el paper de la música, és que mm-hmm. tenim les nostres pròpies els temes,
0: les peces, sí, la música creada, els professors,
1: que,
0: sí, sí.
1: Clar, vull dir, és que són dels alcoians i les alcoianes, vull dir, és que això és un valor afegit espectacular i que forma part, no?, de tota la cultura alcoiana. Uh-huh. Per tant, evidentment, per favor, vingau a gaudir de la cultura alcoiana. També tenim aquest certamen de Nadaletes i després ja comencem amb aquests cicles de concerts també que tenen les diferents bandes. Bueno, això diguem, però també tenim aquesta part, diguem, més familiar, la part més familiar. Tenim Ramonets, 1, 2, 3, 4. Val? Que mm-hmm. això estarà dins de la programació del 9 d'octubre, que és el dia 11. També tenim per als més menudets. I després també hi ha una cosa que... Bueno, sabeu que el Teatre Am, mm-hmm. que és de teatre amateur, habitualment sempre s'havia fet al principal, no? Són quatre funcions. Bueno, enguany ens va costar moltíssim triar. Ha sigut, jo des de sí, Adolfo, ja en parlarem millor, no? Sí. Però vamos, el treballot que s'ha expulsat és espectacular. I quan ens va passar ja les últimes, no? És que era molt difícil triar, de veritat vos ho dic, és que jo no entenc que siguin amateurs, vos ho dic de veritat. I bueno, hi ha dos peces en concret que, bueno, són amateurs, però eren d'una envergadura molt, molt gran i no cabien al principal. I bueno, llavors el que van fer va ser, bueno, doncs anem a, que vagin al Calderón, no? Uh-huh. I aniran en setmanes diferents i tenim ahí ese Marat Sade, no? Francesa, que bueno, és una reinterpretació, ja en parlarem detingudament quan parlem del Teatram, però tenim una cosa molt xula, que jo crec que va arribar a tot el món, i és Beetlejuice. Mm-hmm. I, a més, amb una posada en escena, que és molt professional, de veritat. O sigui, és que quan estàvem mirant, no? Dic, és que...
0: No semblava que fos amateur.
1: No semblava en absolut amateur, la veritat. És que, la qualitat en la que està treballant-se dins de les arts escèniques, ja no sols a nivell d'Alcoi, que és brutal a nivell, bueno, País Valencià i a nivell nacional. Bueno, el que passa és que, nosaltres sí que és veritat que tenim bueno, pues, una tradició molt important i la veritat és que ahir darrere, bueno, som bressol d'actors i actrius, directors i directores, una altra cosa, per exemple, dobladors i dobladores també, que hi ha molt en el coll. Dins del gran ventall de les arts escèniques, no? Perquè també tenim la dansa, bueno, dins del gran ventall de les arts escèniques, jo crec que el coll, la cantera que té, toques el pal que toques, és molt bona i a més és molt professional.
0: I és per tant aquestes propostes que algunes d'elles arribaran des de ja, des de setembre fins al desembre, al Teatre Calderón del Coll, que ja poden començar a comprar les entrades.
1: Sí, sí, ja poden començar a comprar aquestes entrades. Bueno, a banda del que hem estat comentant, també tenim després altres que no són pròpiament obres, no? Com podria ser la gala del 9 d'octubre, que enguany la presentació serà a Amaia Garrigós. I, bueno, i a més també tenim, bueno, la part de musical ve per la banda Primitiva. I un any més, bueno, ja sabeu que des de fa 3 anys ja no és un concert, vull dir, acaba amb una gala i és un espectacle en el que també barreja aquesta part de dansa, no? A part del lliurament de premis. I aquesta part de dansa torna a vindre de la mà de Sara Bernabéu. Estem parlant d'una alcoiana que està vivint fora, que ja és absolutament professional i que, bueno, que va començar així al coll, precisament, no? I que ja té una gran carrera i una gran trajectòria a nivell nacional i molt reconeguda. Per tant, a mi m'agrada molt posar en valor precisament això, no? Els alcoians i les alcoianes que ja tenim ahí, no? I que han professionalitzat la cultura, perquè m'agrada molt parlar de que la cultura no és una despesa, la cultura també és un fortíssim sector econòmic. I és molt important, no?, el fet de que no sols es formen al coll, sinó que també puguem viure al coll, que també puguem desenvolupar bueno, ese treball, els alcoians i les alcoianes al coll.
0: També s'aposta que feu des de l'Ajuntament per fer-ho possible, per donar a l'abast aquests escenaris on puguen expressar tot l'art que tenen. Entenc que el Consell de Cultura en uns dies decidirà els premiats del 9 d'octubre.
1: Correcte, sí. Res, ara fa, no sé si fa 15 dies, una cosa així, acabava el termini per a presentar aquestes candidatures i crec que és el dia 15, el dia que anem a reunir-se i van a valorar-se aquestes candidatures. Després també recordem que dins del cicle de memòria històrica, bueno, tenim allí los que comen tierra també, precisament, no? Que bueno, que anem a parlar també, bueno, també tenim drama, evidentment, no? També perquè dins del teatre i de les arts escèniques tenim tot. I després també el dia 1, d'octubre, si no recorde malament, estic mirant, per assegurar-me. Ve el senyor Baltasar Garzón. Baltasar Garzón, precisament,

0: lo que es, bueno, no, no, pueden continuar en la programación habitual del Teatre Calderón. Uh-huh. I des d'aquí, pues bueno, pues comentar que tot el món està convidat, evidentment, però 700 i pico cadires, no, no, no hi ha més.
1: L'aforament és el que és.
0: L'aforament és el que és.
1: En ticketalcoi.com podem veure el fullet en digital, sí, de tota la programació, per si volen saber-ne els horaris, les dates en concret, i aquestes propostes que anem a poder gaudir en aquest quadrimestre. Jo sempre li dic que el major escenari d'interior de la nostra ciutat, sí, el major teatre, però també hi ha altres indrets de la nostra ciutat on es desenvoluparà cultura, per exemple el CADA, sí, on en octubre torna aquest cicle de corrents alternes.
0: Sí, bueno, és que és un cicle menudet, però a veure, tampoc és tan menut. El que passa és que és cert que bueno, conforme estàvem comentant, no?, que al final que hem d'intentar, no?, tocar tots els pals, no?, i bueno, i així estem tocant aquesta part d'aquesta música més electrònica o esa, i que té darrere una professionalitat també molt, molt, molt important. A lo millor no és tan massiu, però la veritat és que en el coll estan fent-se coses molt, molt importants i estan fent-se coses molt potents. I, bueno, doncs començarem amb el mes d'octubre, el dia 2, començament amb Arcoglass, ¿vale?, i aquest projecte sonor que està creat per Carlos Izquierdo. A més, bueno, això és un diàleg, no?, entre el que és l'espai audiovisual i la música. La veritat és que és molt xulo de veure perquè, bueno, la IA arriba a tots els puestos i la informàtica arriba a tots els puestos i estem parlant d'utilitzar, no?, bueno, pues totes les eines que tenim al nostre abast. Jo vos convide a que gaudiu, perquè la veritat és que és molt professional, de veritat, vos ho dic, i estan fent-se coses que de veritat que ens deixen absolutament bocabadats. Després també tenim a Cesarino, que serà el dia 30 d'octubre, amb una veu. Jo l'any passat, perquè sí, sincerament, no la coneixia, quan la vaig veure cantar la vaig al·lucinar. Sí. Té una veu espectacular i després les propostes que està fent són molt contemporànies, són molt bones. I bueno, i al final es tracta d'això, no?, perquè des de l'espai de cultura el que intentem és precisament això, no?, el donar, el visibilitzar totes les arts, no?, des de les arts plàstiques, evidentment, des de les més tradicionals, podríem dir-ne, no?, fins a les més modernes o les més contemporànies. I bueno, i el que hem de treballar precisament és el poder donar un espai per a totes les disciplines que estan treballant-se al COI, no?, i ajudar a desenvolupar-les, perquè al final és això el que es tracta. Uh-huh. Tant el ajudar a desenvolupar la cultura que està creant-se al COI com també, evidentment, apropar als alcoians i les alcoianes les millors propostes a nivell nacional. I, bueno, és un poc això el que estem intentant fer. I amb corres alternes, evidentment, el que estem fent és el dur i el visibilitzar aquesta part musical contemporània que està creant-se al COI i que, a més, de veritat, si és que esteu escoltant, no ho coneixeu, jo us convide a que li doneu una oportunitat, mm-hmm, i que s'arrimeu, perquè estic absolutament convençuda de que va a... És que ens sorprendrà moltíssim, perquè la música té... És que té, en veritat, té tants llenguatges, sí, absolutament, mm-hmm, diferents, mm-hmm, que arriba a totes les sensibilitats. Des dels més menuts als més majors, des dels més moderns als més clàssics, des dels més divertits als que volen plorar. De veritat que sí, que és que és molt fort. I bueno, i el llenguatge musical, igual que el llenguatge escènic en general, és que el ventall és amplíssim. Mm. I bueno, precisament això és el que estem intentant fer, no?, arribar a totes les sensibilitats des de totes i cada una de les diferents disciplines. Anem a veure, hi ha música, hi ha òpera, hi ha circ, hi ha dansa, hi ha màgia, hi ha espectacles familiars. Jo crec que segur que alguna cosa ens agrada.
1: I dijous, rere dijous, a Centre Galut,

0: Anirem presentant-los i entrevistant a veus protagonistes de cadascun d'aquests actes per a que els oients coneguen més sobre aquestes propostes que s'ofereixen en la programació cultural d'Alcoi, almenys de primeres ara, de setembre a desembre, per a que anem agendant i organitzant-se per anar a gaudir d'aquesta cultura i tot aquest talent que estàs esmentant. Elisa, per a aquesta temporada hi haurà noves edicions de La Mada?
1: Sí, sí, evidentment que sí. Sí, sí, sí, segur. Mira, la que hi haurà segur, segur, estem preparant ella diverses, no? Però en la que començarem serà la del 9 d'octubre. Evidentment, ahir ja comencem amb La Mada, perquè és aquest espai també de visibilització d'aquesta part més gràfica, no? I, bueno, i artesana, que també tenim al Coi. Tenim tèxtil, tenim fotografia, tenim disseny. A veure, tenim ceràmica. És que hi ha de tot. És que hi ha de tot i al preu que vulguis. Des de 5 euros. Mm-hmm. Des de 5 euros i obres inèdites. Obres absolutament inèdites. La cultura alcoiana, ho torno a dir, està movent-se moltíssim. Està creant a lo bèstia, de veritat. A lo bèstia, en tots i en totes i cada una de les disciplines. Ara mateixa també estem ja tancant aquesta exposició del 750 aniversari que en breu tindrem aquesta inauguració. Uh-huh. A més, amb obres inèdites, exprofesso, i tot d'artistes alcoians i alcoianes vius que estan ara. És la major mostra d'això. En La Mada es fan coses expressament per a cada una d'elles. A més, es poden fer encàrrecs. Vull dir, si tu vas a alguna comanda, per exemple, no sé, per a regalar en una boda, en una comunió, per a regalar, per a fer un regal en Nadal, estàs regalant art. Estàs regalant art i, a més, peces absolutament inèdites i fetes expressament per a aquesta persona que tu vols. O, a lo millor, vols una vaixella o vols, no sé, qualsevol cosa.
0: Que no hi ha dos iguals.
1: No hi ha dos iguals. I estan fent-ho per a tu. Mm. I estan fent-ho per a tu. I són artistes alcoians. I alcoianes que estan... I, a més, hi ha de tot. Des de la part més clàssica, ho torni a dir, perquè hi ha qui li agrada més clàssic, hi ha qui li agrada una pintura, un quadre, un retrat, a lo millor més figuratiu, més perfecte, però és que també hi ha artistes molt onírics, molt contemporanis, tenim gent molt expressionista, tenim de tot, és que el Coi, el talent que té, i totes les disciplines que estan tocant-se, és que és impressionant, de veritat que sí, i a més és que tens peces úniques en casa. Tens peces úniques i això no perd valor mai.
0: Exacte. Parlaves de l'exposició del 750 aniversari, serà el CADA?
1: No, es fa el MAF.
0: Ho preguntava perquè allà en el CADA també teniu l'Espai Ordit, l'Espai Trama o les exposicions de la Càtedra d'Antoni Miró.
1: Sí.
0: Això també podrem seguir gaudint.
1: Sí, podrem
0: de
1: seguir gaudint.
0: No?
1: Sí, evidentment tot això va a continuar. Tindrem el cicle expositiu, evidentment això continua. Tenim el Calderón, el principal, tenim el Tirisiti, anirà també a Tram. La veritat és que no anem a parar absolutament en res, evidentment, absolutament en res. I sobretot el que volem és créixer, és que és tot el contrari, el que volem és créixer i donar espai, i donar veu, i donar aquesta visibilitat a totes i cada una dels creadors i creadores que ja el Coi siga la disciplina que siga i siga la sensibilitat que siga, evidentment, perquè es tracta d'això, d'intentar arribar a tots i que tot el món tingui el seu trosset.
0: I de gaudir de la cultura.
1: Sí.
0: Elisa Guillem, moltíssimes gràcies per vindre a aquest primer programa de la temporada de Tragaluz i desitjar que vagi tot molt bé.
1: Gràcies a vosaltres i convidar-vos. Vingau, consumiu cultura.

0: Estem encetant temporada així al nostre suplement cultural, així que anem a presentar-los una de les primeres propostes que entren a la cartellera cultural de la nostra ciutat. Aquesta cita serà el diumenge 13 de setembre a les 7 de la vesprada al Teatre Calderón. Rebrem a la companyia La Zafirina, que van a posar en escena Los que comen tierra. Avui ens acompanya la productora, autora del text i també intèrpret, Mafalda Bellido. Bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia, encantada d'estar amb vosaltres.
0: Nosaltres també per rebre, moltes gràcies per atendre la nostra cridada, perquè volem conèixer més sobre aquesta obra. I volia començar per com el va sorgir la idea, per què vas voler escriure Los que comen tierra?
1: Bé, jo des de sempre, des de abans inclús de tindre la meva companyia, La Zafirina, ja... sempre els temes de memòria són temes que m'han interpel·lat d'una manera molt, molt potent. I d'alguna manera molts dels meus treballs estan vinculats a aquesta memòria. No tan sols històrica, sinó també familiar i personal, no? Que a voltes sempre pues acabes donant voltes al mateix. En aquest cas, en Los que comen tierra, jo el que vaig fer va ser voler donar veu a aquestes persones executades en el cas d'esta fossa que jo vaig investigar, que va ser a la fossa de Paterna, executats en període de pau, ja, vull dir, no durant la guerra, sinó ja suponiblement en període de pau. I la meva intenció era donar-los veu a esta gent que lamentablement van ser tractats com animals, i són unes persones que mereixen en tot cas el nostre reconeixement i pensament, perquè van lluitar perquè nosaltres tinguérem un futur millor, no? I aquesta era un poc la idea, donar-los veu a aquestes persones executades, que en aquest cas en Espanya som el segon país del món, després de Camboya, en més fosses sense saber on estan els nostres morts.
0: I amb això vas escriure el text que s'ha fet realitat amb aquesta obra, Los que comen, que com dic arribarà al COI així el proper dia 13, i a més els espectadors estaran molt prop de vosaltres, dels intèrprets, no? per conèixer i estar ahir submergits d'alguna manera amb la història.
1: Sí, sí, tant. És una proposta de teatre molt proper, no? Perquè estem tots damunt l'escenari i la veritat és que tenim moltes ganes, perquè jo crec que aquesta és una obra en la que no ho hem fet mai, i jo crec que beneficiarà moltíssim l'experiència dels espectadors i també de nostra com a actors d'estar tan a prop, no? I la veritat és que ens fa molta il·lusió, sí, sí, sí.
0: Aprofito per recordar als nostres oients que ja estan les entrades a la venda tant en ticketalcoi.com com també a la finestreta del Teatre Calderón. Mafalda, qui t'acompanya a l'escenari? Qui són els altres actors?
1: Bé, doncs aquesta obra estic acompanyada per Begoña Tena, per Ernesto Pastor, per Marcos Espronston i per Lola López, i l'obra està dirigida per Sergio Serrano.
0: I quan la vau posar en escena per primera vegada, va ser com t'ho havies imaginat?
1: Sí, la veritat és que és una obra molt, molt, molt fidel, no? La proposta de direcció és molt fidel i molt, molt austera, però a la volta molt efectiva al text. Òbviament el text està ahí, i com veuran i comprovaran els espectadors, doncs ja marca molt el que és la proposta, no? Però sí, la veritat és que sí. Vaig gaudir molt del procés d'assajos i bé, la proposta ha sigut molt ben rebuda allà on hem anat. La que tindré en compte que aquesta obra la vam estrenar en setembre del 2022 en la Rambleta, al Teatre de la Rambleta a València. I des d'ahí no hem deixat de fer funcions i de rebre també reconeixements. Aquesta obra va ser premi al millor text pels premis de l'Institut Valencià de Cultura en l'any 2023, i el seu actor, que ara en aquesta ocasió no es pot acompanyar, que és un dels actors, que és Jorge pues ens va rebre el premi a millor intèrpret per els premis de la PV, Jorge Valle. Mm-hmm. O sigui que sí que estem ahí com molt contents i bueno, pensant que és una obra que s'ha de veure, no? Per bueno, tots, per donar esa veu, no, com et comentava.
0: Ja sí, al Coi tindrem l'oportunitat de veure-la el proper diumenge, la setmana que ve, el dia 13, i també des del marc de les cinquenes jornades de memòria històrica i democràtica que organitza el Fòrum de l'Alcoià i el Comtat. Emma Falda, serà la primera vegada que actuareu així a la nostra ciutat o ja heu estat en altres ocasions al Coi?
1: Doncs mira, és la primera vegada i em fa moltíssima il·lusió perquè, bueno, la companyia ja té prou anys d'història, ja van néixer en l'any 2016 i anteriorment no, pues, ja, també s'havien fet algunes altres propostes i és la primera volta, així que la veritat estem molt feliços i esperem que el públic d'Alcoi, pues, quan acabi de veure la funció també ho estiga. I també em fa molta il·lusió perquè en concret aquesta obra es puga veure dintre del marc de les jornades de memòria, no? Perquè és un espai que des de molts diferents prismes pues, afronta bueno, este període de la nostra història que no devem oblidar.
0: Mm-hmm. Felicitats pel desè aniversari de la Zafirina, eh?
1: Moltes gràcies. Sí.
0: Jo també t'agraeix moltíssim que ens hagis atès així a la ràdio, fer este tast als nostres oients perquè sàpien que van a poder veure en Los que comen tierra, que entrarà a escena a les 7 de la vesprada al Teatre Calderón el diumenge 13 de setembre. Mafalda Bellido, que eres autora del text, també una de les intèrprets i productora i de la companyia La Zafirina. Moltíssimes gràcies, que vagi bé.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-les l'espai i la veu.
0: Així escrivim el punt final a aquest primer capítol de la temporada 2026-2027 de Tragaluz. Gràcies per escoltar-nos i a gaudir de la cultura. Adeu.
2: Atención al COI, la inteligencia artificial sale de gira y en ESIC somos los culpables. El tour de la IA en la Comunitat Valenciana hace parada en Alcoi para enseñar a empresas y profesionales cómo aplicar la IA al marketing y las ventas. Sesiones presenciales solo los viernes, con comida networking incluida, en las nuevas instalaciones de Aitex. Arrancamos 23 de octubre en Alcoi, plazo de matrícula abierta. No te quedes atrás.
3: En els pròxims minuts en el programa Hoy por Hoy al COI, el que anem a fer és parlar d'una població veïna, una població germana, és igual de xicoteta com de gran en espírit, pues parle de Fageca i tenim així el seu alcalde, que és Ismael Vidal. Bon dia, Ismael.
4: Molt bon dia, què tal?
3: Com estàs?
4: Molt bé, encantat d'estar així a la casa d'altra volta.
3: Un plaer tindre't així en els estudis de Ràdio al COI i vens molt ben acompanyat per Rafa Montaner. Rafa, bon dia.
5: Bon dia, Paco.
3: Molt bé, de l'empresa Crea 360, que també esteu treballant moltíssim en aquestes comarques, en tota la província a nivell internacional, però bueno, si en les nostres comarques ha nascut ahir són més de 10 anys, 12 anys, no? Que us porteu?
5: Sí, ja portem des de 2013 com a empresa treballant en les comarques i per sort consolidats.
3: Molt bé, bueno, fantàstic. I este projecte que tenim així en la població, bueno, diversos projectes que tenim en la població de Fageca, anem molt ràpidament perquè és que hi ha molta cosa de què parlar, perquè diu, no, Fageca no té... No, pues vaja que no. Anem a veure, què passa? El que a mi més m'ha encantat o més m'ha deixat ahir un poc, jo crec que també els oients els encantarà, eixos microdocumentals. Comencem parlant d'eixe aspecte tan original i tan xulo.
4: Efectivament, així, com bé dius, hem llançat una sèrie de microdocumentals que han tingut una acollida bestial. Jo crec que és un format molt agradable, molt dinàmic, molt ràpid i molt adaptat al que... els recursos que n'hi ha avui en dia i el que demanda la societat, i així està resultant, no? Són microdocumentals que venen a contar tota la història dels orígens primaris del poble, de la civilització de la zona de Fageca, la Vall de Seta i la nostra comarca fins al dia d'avui, i en xicotius microdocumentals però explicant un poquet l'evolució eixa al llarg del temps de com la societat de fagequins i fagequines de la comarca pues, han anat adaptant-se, sobrevivint i gestionant i triomfant un fant en la nostra comarca, la nostra vall i en el nostre poble, no? Per tant, crec que supercontents, un resultat magnífic i sobretot una recollida d'informació, una posta en valor de on venim, què som i per què som el que som, i pues, des d'ací agrair també per el treball de Crea360, com sempre, que gràcies a aquest tipus d'empreses, pues, ajuntaments com el nostre, que no tenim tècnics, no tenim, claro, no tenim personal qualificat, pues podem desenvolupar aquestes coses, no? Per suposar, pues, sempre en ajudes de la Diputació d'Alacant en aquest cas, però sí que és cert que empreses que tenen eixa sensibilitat per al territori, que estan assentades, com bé deia Rafa, i que coneixen el que necessitem i són capaços d'adaptar-se, pues, podem fer aquest tipus de productes.
3: Molt bé, Rafa, dos cosetes. Bueno, Jordi Ortiz, ahí tenim ahí el nostre, sí, Jordi, contamos un poquio com ha sigut aquesta creació.
5: Al final, el microdocumental del que parlem, pues, naix en un caràcter divulgatiu, no és un documental a l'ús, sinó que està dissenyat en un format molt àgil, molt lleuger, per a poder difondre en xarxes socials. De fet, està desglossat en 14 microdocumentals, que no sé si entre tots tenen una durada d'uns 10 minuts, vale. Per tant, és algo molt, molt fàcil de veure, i que en aquests 14 microdocumentals o microvídeos que poden trobar a xarxes, en les xarxes socials és @fagecadocu,
3: per que la gent important.
5: Ho puga veure. Pues han quedat ahí un recull de vídeos que ens conten la història de Fageca, però d'una manera molt divulgativa, molt àgil, molt lleugera i molt senzilla de veure i d'escoltar. Podem veure paisatges, podem conèixer la història, i la veritat que queda molt interessant perquè al final no és un recull de dates, sinó que és un poc una manera de conèixer la transformació del territori, no? Com arribem a la Fageca del segle XXI, després de tota la història de transformació del paisatge, de diferents activitats econòmiques, de diferents pobladors, pues és molt interessant el poder donar a conèixer la història d'un municipi, de la nostra comarca, d'aquesta manera.
3: D'esta forma. Noms propis tenim, hem dit, Jordi Ortiz.
5: Correcte, molt important. Jordi Ortiz, que és el nostre historiador de referència, que sempre està desenvolupant iniciatives a les nostres comarques, i això és d'agrair. Després, la part audiovisual s'ha encarregat Sergio Ferran, de Nomad Agency, que ha fet un gran treball. La veritat que invita la gent a veure-ho perquè és un format molt novedós i molt agradable de veure. I la veu del documental l'ha posat Gabriel Pasqual,
3: el nostre Gabriel Pasqual, company també de mitjans informatius i també un altre.
5: Per tant, respondíssim, ha quedat un producte molt interessant.
3: Però espera't, és que parlem de documental, microdocumentals, però què passa esta nit, Ismael?
4: Bueno, pues esta nit tenim també una projecció d'un documental que parla també d'eixa emigració que van tindre els nostres iaios i iaies que se'n van tindre que eixir de Fageca, en este cas, cap a les Amèriques, no? A fer les Amèriques, sí, com, les Amèriques, com es diu, sí, per tal de poder pues, sobreviure i continuar, no? El documental és Del Mongó a Manhattan i sí que parla de 30 persones, 30 homes i més de 15.000 valencians que entre el 1906 i el 1920 pues, van tindre que emigrar per a buscar-se els gallets, per a guanyar-se els gallets, i van tindre que abandonar tota la vida que tenien així per a poder sobreviure i sustentar a la seva família, no? Per tant, en Fageca, com he dit, van haver 30 persones, entre ells el part de la meva família també. Totes les cases tenim algú que va anar, per tant era un documental que creiem que tenien que portar i que convidem des d'ací a tot el món, o bé vindre a Fageca o este documental es fa en diferents municipis a veure-lo perquè pinta molt bé, m'han parlat molt bé i crec que serà, a part després farem una posada en comú, un xicot de col·loqui per compartir experiències, no?
3: En el centre cultural de Fageca.
4: A la casa de cultura de Fageca a les 10 i mitja de la nit.
3: A les 10 i mitja de la nit. Sí. Un tema molt actual, el de les migracions, sí. Ara. Molt bé, a veure, però anem un poquet així ràpid perquè hi ha molt de contingut. D'ací un mes, bueno, un meset, no? Hi ha 3 setmanes, 4, jornades de ruralitat. 2 i 3 d'octubre, Seu Fageca. A veure, parlem d'aquest aspecte també, contam.
4: Sí, el dia 2 i 3 d'octubre tindrem les jornades de la nova ruralitat que les celebrarem a Fageca, uns dies abans, en Benassal, en Castelló també parlaran d'aquest tema, de temes molt similars, i al final són unes jornades que el que venen a dir és, o venen a traslladar és la importància i la necessitat de posar sobre la taula els nous estils de vida, els nous projectes de vida i sobretot en quina situació estem actualment, no? La societat canvia molt, les poblacions estan canviant molt i n'hi ha pobles que porten uns ritmes, altres que porten altres, i la situació en Fageca és una situació que ha hagut una evolució en els últims 7-8 anys tremenda, no? Molt bona, molt positiva, però ara estem en una situació nova on hem detectat que veníem de quasi la meitat del parc immobiliari que estava buit, deshabitat, que no anava ningú. Actualment sols queden 11 cases, si no tinc mal comptat, que no viu ningú, ni van, ni venen, ni alquilen, ni res. Per tant, era un problema, segueix sent un problema en molts pobles, però nosaltres, per a nosaltres, 11 cases buides, doncs pot ser un problema, però també una oportunitat, no?, de com reactivar aquestes cases. Hi ha nous projectes de vida de nous pobladors que volen vindre a Fageca, que han vingut des de la pandèmia, sobretot cap ací també, i per tant volem saber cap a on volem anar. N'hi ha nous models de vida, nous models de negoci també, que volem també potenciar, però també controlar i regular i ordenar, no?, com puguen ser les llicències turístiques, també. Per tant, l'Ajuntament i el poble de Fageca tenim una conscienciació tremenda sobre aquest tema, perquè volem seguir creixent de manera sostinguda, volem seguir creixent de manera estructurada i ordenada, no? No volem passar de 0 a 100 perquè es fa per avui i es fan per demà, no? Això, al final, tenim que protegir, tenim molt clar que tenim que protegir el poble, l'essència del poble, el poble com a societat. El principal valor, jo sempre ho dic, és els veïns i veïnes de Fageca, el nostre entorn i el nostre context, i si això ho perdríem tot, no? Per tant, som un poble viu, però volem seguir sent un poble viu i seguir creixent de manera sostinguda, no? I en aquesta línia i en aquesta inquietud volem adaptar-se i volem anticipar-se inclús a un futur molt proper que pot arribar a ser un problema, que és pues, els nous models de turisme, etc., que venen, van pujant de la costa com un tsunami, podríem dir, no? La costa està supersaturada, va pujant la gent cap amunt, per tant, volem adaptar-se i volem regular i ordenar antes de que arribi eixa onada, eixa tsunami, a, entre cometes, destrossar el nostre o impossibilitar que els nostres fills, els nostres nets, pues, puguen tindre la seva oportunitat de vida en el nostre poble, perquè a mi falta vivenda, la vivenda s'ha encarit moltíssim per especulació, etc. Hi ha molts escenaris possibles i nosaltres des de l'Ajuntament i jo personalment estic molt conscienciat en això, i per això estem destinant moltíssims recursos per regular, per ordenar i sobretot per saber què és el que tenim, d'on venim i sobretot cap on volem anar i de quina forma volem anar. Ho tenim molt clar, però necessitem aquestes ferramentes tècniques, necessitem aquests recursos i sobretot necessitem conèixer realment totes les capacitats que tenim per a no equivocar-se, no? O equivocar-se el menys possible. Al final, pues, sempre no ho acertem tot, però sí que és cert que crec que serem dels primers pobles en risc de despoblament que estem posant el foc en este àmbit, en este punt, i no per a ser els primers, sinó perquè creguem en la necessitat i, per tant, volem adaptar-se a això per a poder seguir-se en Fageca el dia demà.
3: I dins d'aquesta filosofia entren en joc aquestes jornades, un poc o menys d'un mes.
5: Correcte.
3: Rafa, parla-nos.
5: Els dies 2 i 3 d'octubre es duran a terme les jornades i com haveu pogut comprovar, no naixen perquè sí, sinó naixen d'una inquietud, en este cas política. Jo crec que en la comarca tenim la sort de tindre referents en estos temes com Ismael, que a més és diputat en la Diputació d'Alacant i porta competències en matèria de repte demogràfic, que és una persona que parla des del coneixement, però també des de l'experiència, com hem pogut comprovar, i que tracta de dur a terme iniciatives per a pues, portar a terme polítiques, no?, que facin front a reptes que tenim en la societat actual. Per tant, aquestes jornades es desenvolupen els dies 2 i 3 d'octubre, divendres i dissabte.
3: Vale.
5: S'estructuraran de la següent manera. El dia 2 tindrem unes taules tècniques que estan obertes a tota la ciutadania, a professionals de desenvolupament local, a tècnics. Les coordinarà la Universitat Jaume I de Castelló a través del Departament de Sociologia per Xavier Ginés. La veritat que serà molt interessant. Invite a tot el món que es pugui inscriure a través de la web de Fageca. I el dia 3 farem una ruta interpretativa, o posarem en pràctica tot allò que es parla en les jornades tècniques. El dia 3 intentarem que siga molt més participatiu, molt més tècnic, i que xafem a peu de carrer, pues, i vegem quines són aquestes necessitats, no? Però al final és posar en valor els reptes que afronten els municipis rurals, que el despoblament no és simplement pèrdua de població, que n'hi ha molts factors que entren en joc: les noves economies, els nous models de treball, les noves noves necessitats d'habitatge i disponibilitat, i per tant pues, tot això s'ha de posar damunt la taula i que a través d'això desenvolupen polítiques que al final milloren la qualitat de vida dels nostres municipis.
3: Has comentat en la web de l'Ajuntament de Fageca.
5: En l'Ajuntament de Fageca podem trobar l'enllaç per a inscriure's a les
3: aquestes jornades. Vale, vale, vale. Què ha passat dins d'aquestes jornades? Jo ho ha citat un moment, Ismael, i aquestes llicències turístiques.
4: Sí, a veure, hem fet un decret de suspensió, de paralització de noves llicències turístiques. Crec que som el primer ajuntament rural i en risc de despoblament que fa front i agafa este futur problema, perquè serà, encara no és un problema, fins ara era una oportunitat atraure nous pobladors, atraure visitants, però a dia d'avui en Fageca tenim una sensibilitat i tenim una, i ens hem donat compte que estem en una situació que no ens fan falta més turistes. Els turistes que tenim, en la situació que tenim, tenim un estat de
3: un
4: estabilitat, un equilibri. I no volen que es trenqui això, no? Com dia, no volen que es trenqui això, no volen que això faci que el poble de Fageca repercutisca de manera negativa. Per tant, a base d'informes sectorials, jurídics, urbanístics, sociològics, etc., estem en desenvolupament d'un port, un pla d'ordenació i regulació de recursos turístics, per tal d'adaptar aquesta nova onada que vindrà i que en Fageca pues, potser ha vingut abans o s'hem volgut adelantar també per cuidar aquesta essència. Vale. per a que no perdre el que és l'essència de Fageca, no? Si perdrem Fageca ho perdem tot. Sí. Per tant, perdem el poble, però també aquests futurs negocis que puguen haver o els que n'hi ha ara, no? Per tant, volem regular-ho i crec que som pioners en això i parlarem molt sobre això, no? Perquè en zones costeres està ja molt treballat, en grans ciutats està molt treballat i estan, però en pobles menuts encara no havia sentit que havia passat, i nosaltres no perquè vulguem ser els primers, sinó perquè volem cuidar el que tenim.
3: Ja que sempre estar més val prevendre, no? Que diuen sí. Previndre. Molt bé, ens queden 2-3 minutets i tenim una altra molt bona notícia. Entrem en la recta final de l'entrevista. Què és el que passa? A veure, estem parlant del Ministeri i estem parlant d'una ajuda molt important, ho heu aconseguit, primer Isma i després Ismael i després que Rafa ens puntualitze.
4: Compte. Sí, doncs pues, així estem molt contents d'anunciar que gràcies una vegada més a Crea 360 i al seu treball tècnic i d'assessorament continu, hem aconseguit una subvenció del Ministeri, del Miteco, de quasi 170.000 euros. Som l'únic poble, si no tinc mal entès, de la província d'Alacant que és seu beneficiari d'aquesta subvenció. Crec que som el 55 d'Espanya. Mm-hmm. Un poble de 100 habitants i sobretot és una iniciativa que és conjuga el tema del pastoreig de manera tradicional però adaptat també a dia d'avui, inclús en una escola de pastors i una evolució del típic pastoreig, i també el tema de la pedra en sec, no? Dos elements patrimonials, etnològics i tradicionals que tenim en els nostres pobles i que nosaltres volem seguir portant en valor, volem dinamitzar i volem evolucionar per a que siga una opció de vida també, no? Volem fugir, com anem dient, no és que diguem turismofòbia, però no. Sí que no volem ser 100% dependents del turisme, sinó que volem tornar a eixes arrels, adaptar-les a dia d'avui i sobretot dotar de recursos a els nous pobladors o pobladors que ja estan en Fageca, que tinguin altres opcions de vida que no sigui el turisme, perquè la pandèmia ens va ensenyar que quan s'apara tot i el turisme és el primer que s'apara. Per tant, necessitem menjar, necessitem cuidar els bancals, necessitem cuidar l'entorn, i tot això ajudarà també al turisme. Al final és una roda que no acaba mai i que tot beneficia a tot, no? Però per tant, ixa és la idea.
3: Rafa, parlem-ho. Sí, escola de pastors.
5: Al final, visibilitzar que aquestes qüestions no són fruit de la sort, són fruit del treball i d'una estratègia. Com hem comprovat, en Fageca existeix una estratègia i existeix una idea de quin municipi es vol ser en el futur, i que no tot té que passar per el turisme. Si passa per el turisme, serà un turisme sostenible i compatible en altre tipus d'activitats. Mm. I això és el que va presentar Fageca, l'Ajuntament de Fageca, en aquest cas al Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, en una convocatòria que es va traure, que Fageca ha tret un excel·lent resultat per a ser un municipi d'entorn a 100 habitants. I al final consisteix en això, en posar en valor o reforçar activitats vinculades al territori, que durant molts anys han sigut la principal activitat econòmica de les nostres terres, i que poden seguir resistint i es poden seguir posant en valor i poden reconvertir-se. Per tant, pues, està enfocat a les escoles de pastoreig, a la pedra en sec, a aquest tipus d'activitats que s'han desenvolupat en Fageca i en altres municipis.
3: Fantàstic, ha sigut un plaer escoltar-vos a tots. Moltíssimes gràcies, de veritat.
4: Moltes gràcies.
0: Si buscas coche, apunta este nombre, Automotor Dursan. Más de 22 años de experiencia ofreciendo vehículos de ocasión y kilómetro cero con garantía propia y certificación externa. Tasación de tu vehículo y una amplia variedad de marcas para elegir. Tanto si quieres comprar como vender tu coche, en Dursan te lo ponen fácil. Infórmate de todas las opciones en automotordursan.com.
3: Programa Hoy por Hoy al COI de avui divendres 4 de setembre i, per suposat, la notícia central d'aquest dia d'avui és la Verge de Giris, és la nostra patrona, perquè aquesta mateixa vesprada, vesprada nit, a partir de les 8 i mitja, es descobreix el cartell davant de la façana de l'Ajuntament. Ixe cartell, el seu autor és David Pastor. I el que volíem era contar, així, en els estudis de Ràdio al COI, ja també tenim per telèfon a altre convidat, molt ràpidament passa a presentar a la presidenta de l'Arxicofradia de la Verge de Giris, que és Reme Perelló. Bon dia, Reme.
6: Hola, bon dia.
3: Molt bé, moltíssimes gràcies.
6: A vosaltres.
3: Molt bé, home, tu has currat, eh? Ens has congregat, sí, així a l'estudi.
6: Tenim així l'equip al complet.
3: Fantàstic. Cura párroco de les parròquies del centre, don Jesús, Jesús Fuentes Popa, ¿com estàs?
7: Bon dia.
3: Muy bien, muchísimas gracias,
7: gracias por
3: venir.
7: Invitación.
3: Nada, un placer tenerte siempre aquí. I, a veure, al teu costat, Reme, tenim a l'autor del pregó, que estava comentant, que es coneixen des de 50 anys, més o menys. Octavio Oroa Borrajo. Octavio, com estàs?
8: Hola, molt bé, molt bon bé. Dia a tots, què tal?
3: Un plaer tindre't així, poder parlar amb tu. I al teu costat, també el col·le de fa molts anys, és Jordi Ortiz. Bon dia, Jordi.
9: Bon dia, Paco.
3: Com estàs?
9: Molt bé.
3: Tu t'encarregaràs de la crida.
9: Exacte.
3: Vale? Molt bé, perfecte. I quin és el protagonista que ens falta, Reme?
6: David Pastor, Corbí.
3: David Pastor, Corbí. Hola, com estàs, David?
10: Hola, què tal a tots? Anava a dir Paco, però tinc ahí una reta ahí, la de gent.
3: Tot,
10: molt bé, Full equip.
3: El estudi ple. El tenim ara mateix en la Lucía i estàs ja preparant-te per vindre-te'n així al coll.
10: Sí.
3: Molt bé, perfecte.
10: Ja que anarem temps.
3: Exacte, ja que anarem temps. Pues el que anem a fer és aprofitar que el tenim i també pues, per no estar pobre pendent, fes-nos el favor, comencem i després ja també Reme ja mos parla, Jesús mos parla de tot el que són els actes, però és que l'acte central d'avui, 8 i mitja, és el descobriment d'este cartell. Jo recordo que vas estar ja amb Paco Aznar en el programa d'Amagatalls, ja vau comentar un poquet, però volem que tornes a explicar-nos. A veure, dis-nos un poquet què és el que... el que has planificat, contamos.
10: Sense fer spoilers, spoilers, perquè si ho conte ja tot, esta part no vindrà ningú.
3: No.
10: No. Bé, jo ja ho he dit, és la segona vegada que tinc l'honor de fer el cartell, i conforme ja li vaig dir a Nacho Trellis en el seu dia, quan vam estar comentant de la possibilitat de fer el cartell, a mi se me va quedar ahí una espineta de coses que volia fer i no vaig fer, i això és el que he fet. Mm. Està la mare de Déu, però és una visió molt estudiada i el que jo he considerat, doncs, ahí està. Ja veurem si agrada o no agrada.
3: Ja queda molt poquiu esta mateixa vesprada.
10: Una abraçada a tots i des d'ací, una abraçada també al poble del Coi i una crida per a que vingau i pugueu disfrutar de la destapa del cartell, igual que jo.
3: Perfecte. Molt bé, per res, gràcies. Em quede així en els convidats de l'estudi.
10: Perfecte. Moltíssimes gràcies i una abraçada a tots els que esteu ahí.
6: Adéu, David. Moltes gràcies.
10: Ja es ve, més tard.
3: Bon viatge.
10: Gràcies. Adéu.
11: Vine ligero.
3: Però ràpid. Bueno, jo, Reme, crec que ja puc veure el cartell.
6: Jo sí. Tinc que ser... Com a presidenta tinc el privilegi de veure... Sí. A voltes ve que està el procés. El cartell de David és un cartell molt bonic. De tot és, bueno, cada cartell té una característica que destacable, però David ja ho ha explicat, la iconografia que ha utilitzat i la simbologia és molt clara, molt neta. Ell té una pintura molt bonica que tot el món pot entendre en un colp de vista. I jo crec que agradarà molt.
3: Segur que sí. Aprofitant que el tenim i ja continués, després fem un soparet de confraternitat.
6: Sí,
3: no?
6: Després si n'anem al Savoy, sí, som aproximadament unes 80 persones ja. Això va començar seguint una taula aixina, xicotiua, presidencial i de la Junta i un pocos més, i hem obert a l'Associació de Cambreres i ja som aproximadament 80 persones. Anem al Savoy, que és un lloc que ens traten superbé i molt proper del... està en el Coi Centre, i després de la destapada del cartell sentim l'himne, el cantem i se n'anem a compartir experiències, vivències i sopar, taula redona i a contar cosetes.
3: Aprofite i continuem tu, perquè continuem parlant de dibuix, que és la següent cita, ja serà divendres següent.
6: Sí, el divendres següent, dia 11, en l'Àgora. Això n'hi ha que destacar que a les 6 de la vesprada fem el concurs de dibuix infantil i juvenil, hasta 15-17 anys de... poden vindre de xicotius de 2 i 3 anys, bueno, que comencen a pintar, hasta 15-17 anys. Perfecte. Tenim 4 categories, 3 premis per categoria, i ho fem en l'Àgora, espai públic que mos cedeix l'Ajuntament, i nosaltres facilitem el material. Els xiquets només tenen que vindre en la idea de pintar la Fan Roja, el Carrascar, a la Patrona, a la Verge dels Lliris...
3: La temàtica...
6: Sí, la temàtica està claríssima. I després el mateix dilluns, això és divendres, dia 11, i el dilluns, dia 14, es fa l'entrega dels premis. D'aixòs
3: premis, aprofitant la presentació de la revista Lília.
6: Exacte, aprofitant la presentació de la revista Lília en el Círcul Industrial, a les 20 hores. El primer que fem és fer l'entrega de premis per a aquests xiquets, si consideren oportú, com els endematen en col·le, pues ja puguen anar-se'n tranquil·lament i continuem fent la presentació de la revista.
3: Perfecte. Este any l'autora de la portada, una altra alumna de l'escola d'art, ja fa uns anys, no?
6: Sí, ja fa anys que col·laborem en un projecte en l'escola d'art d'Alcoi, i enguany fem un miniconcurs. Els professors fan una primera selecció i després nosaltres fem la última selecció. I enguany és Miriam Ferrero Bou, alumna de l'EASDA d'Alcoi.
3: I ahí es farà un poquet tot l'acte de la presentació. La revista també és superemblemàtica.
6: N'hi ha que destacar de la revista que cada any els articulistes escriuen en més profunditat. A part de que la part escrita va desapareixent tan ràpidament, pues nosaltres volem ser ahí com una illa enmig de tanta digitalització. I n'hi ha que destacar que enguany, per exemple, és una revista molt completa, i té articles molt, molt, molt interessants. N'hi ha que destacar, jo que sé, pues, per exemple, el de Pepa Botella, que va faltar enguany, de Juan Javier Gisbert. De la música també tenim articles superinteressants, de Vicent Agulló. És del Parc Natural del Carrascal, també mos escriuen.
3: Pep Cantó,
6: Enrique Moltó, professors de l'EASDA també enguany col·laboren per primera volta. Gabriel Pascual també és un nou articulista d'enguany.
3: Gabriel és impressionant.
6: És dir, pues, tenim articles molt interessants en paper. I després sí que cal destacar que a raïls de Quindalecio Carbonell va fer la capitania, ens va regalar un accés a la pàgina web.
3: Sí, digitalitzat.
6: I entonces la revista, una volta acabem de fer la presentació, ja la tenim en la pàgina web i es pot consultar a través del buscador.
3: Molt bé. Què passa? Que mos hem altres, què passa el dimarts 15?
6: El dimarts, així tenim...
3: Senyor Pregoner.
6: Octavio vos contarà.
3: Sí. Contam un poquet. Bueno, tu eres president de l'Associació del Santíssim Jesús de Milagres.
7: Exacte.
3: Digues, parla-m'ho.
7: Bueno, pues primer que res donar-li les gràcies a Reme i a la seva junta per haver confiat en mi. La veritat és que és la primera vegada que faig un pregó i espero estar a l'altura de les circumstàncies.
6: Per suposat.
7: La idea pues, és un poc relacionar a la Mare de Déu en les diferents devocions que hi ha ací en Alcoi, perquè tot està relacionat i això, això és la idea que tinc, aprofitant també un poc el tema de l'any jubilar de Sant Jordi, també el Jesuset, doncs, perquè la mare del Jesuset és ella.
3: Exacte.
7: O sigui que...
3: Té raó.
7: I això és la idea que intenta plasmar i que espere que agrade al públic i que no siga pesat.
6: No, que va.
3: Muy bien, ¿qué pasa el día siguiente? Que se nos va el tiempo, que se nos va el tiempo. Jesús, ¿qué nos pasa el día siguiente?
9: Paco, tú todo el tiempo estás con el tiempo, ¿no?
3: ¿Eh?
9: Y precisamente cuando me toca a mí hablar.
3: Ahora que
9: cuando me toca a mí hablar,
3: ¿puedo
9: siempre
3: hablar yo? Ahora entonces reduces el tiempo. Eso no. Oye,
9: bueno, no.
3: ¿Qué nos diste la noticia en la misa? Que el San Jordi el Chicote te acompañará a la Virgen.
9: Ah, sí,
3: en
9: claro,
3: la romería. Claro, qué chulo. Claro. Eso es un momento histórico. Sí. Qué bien.
9: Ir a... A la romería este año.
3: Qué bien, ¿no? El Chicote.
9: Bueno, el triduo.
3: Cuéntanos.
9: El triduo dedicado a la Virgen lo va a predicar un sacerdote alcoyano, Mario. De verdad que viene con mucho cariño a predicar este triduo. Y bueno, en el marco del triduo tenemos tres momentos importantes dedicados a la familia, a las camareras y también a la infancia y a la juventud, ¿no? Es un marco de devoción en torno a la Santísima Virgen María y sobre todo esa renovación de los votos matrimoniales que tiene las parejas que en ese día se rinde homenaje, como es el primer día, el miércoles 16, ¿no?
3: Uh-huh,
9: el día 17 sería dedicado a las camareras, es cuando allí hacen juramento aquellas nuevas camareras al servicio de la Virgen. Y asociados, ¿no?
3: Todos.
9: Camareros y asociados.
3: Camareros y asociados.
9: Y sí, y el día siguiente, el día 18, viernes 18, dedicado a la infancia y a la juventud.
3: Vale.
9: Tres momentos importantes porque esto nos ayuda a preparar a la gran fiesta de la Virgen en el día sábado, que es la ofrenda y la romería, que nos prepara también a ese encuentro con la Virgen allá en el Monte Carrascal.
3: Ahora volvemos contigo a la romería, pero Jesús, ¿qué pasa el miércoles mismo? Vendrá el Chicotet, ¿no?
9: Tenemos sí, ciertamente, hombre, ciertamente, no, claro, claro, lo que estaba hablando Octavio, ¿no?
3: ¿Sí?
9: Octavio decía que en el marco del año jubilar y el 750 aniversario de San Jorge, tenemos que el Chicotet está ahorita de fiesta, ¿no? Anda peregrinando por todas las instituciones, colegios y parroquias de nuestra ciudad de Alcoy.
3: Totalmente.
9: Y precisamente en el marco de este triduo,
3: vale,
9: dedicado a la Virgen de los Lirios, el Chicote se hace presente.
3: Muy bien,
9: ¿no? Que lo venimos a buscar aquí al templo jubilar, uh-huh, ese mismo día, miércoles 16, a las 7 de la tarde, y lo trasladamos en procesión hasta San Mauro.
3: De acuerdo.
9: Allí se le rinde un homenaje de bienvenida, uh-huh, y se entroniza en el templo para que presida con la Virgen durante todo el trido y toda la fiesta.
3: De acuerdo. ¿No? Y ya entonces ya para la romería saldría
9: sí,
3: San Mauro.
9: Irá a la ofrenda, claro, también,
3: eso,
9: ¿no? Irá a la ofrenda de la Virgen,
3: eso.
9: Irá a la romería y estará en, bueno, todos los actos dedicados a la Virgen.
3: Oye, sí, ahora mismo, por ejemplo, estos días ha estado en Sol Roja, irá a Barchey,
9: sí,
3: también.
9: Barchey,
3: la verdad es que estáis haciendo un trabajo enorme con este 750 aniversario.
9: Estuvo también.
3: También, mira,
9: la bendición de los términos.
3: Muy bien,
9: bonito, una experiencia muy bonita.
3: Me alegro. Mucho. Anem, ara reme, el
6: sí,
3: dissabte d'Aneu, ara ja sí, eh? Ara ja entrem ahí en els dos
6: ara
3: dies.
6: Ara ja estem
3: central
6: en el dissabte.
3: Compte'm.
6: Sí. I a les 12 fan la colla de campaners d'Alcoi, fan, sí, un volteig de campanes, i a les 6 i mitja celebrem l'Eucaristia.
3: Vale.
6: Enguany serà presidida per don José Vilaplana, que és bisbe emèrit de Huelva.
3: Estuvo aquí Jesús cuando
9: sí,
3: se abrió la puerta.
9: Fue el que
3: fue
9: la
3: apertura, ¿verdad?
9: De la Puerta Santa.
3: Pues sí.
9: Y ese día también estará otro obispo,
3: ¿ah, sí?
9: Un amigo sacerdote, otro amigo obispo.
3: Qué
9: que
3: bien.
9: Viene de Costa Rica y estará por allí. De repente le toca presidir el trigo.
3: Qué chulo.
6: Muy bien.
3: Sí,
9: por ser obispo le va a tocar presidirla.
6: Perfecto.
9: Aunque predique otro, le va a tocar presidir la Eucaristía. Y bueno, fuimos compañeros de la universidad, de ahí del instituto, y lo hicieron obispo recientemente, ahorita anda por Roma.
3: Ah, qué bien. Mire, pues tenemos un invitado muy especial.
6: Un invitado de honor,
3: muy
6: sí,
3: bien, muy
6: perfecto.
3: Bien, perfecto.
6: Sí.
3: Vale, pues tornem. Una volta estarà José Vilaplana en la misa, comentem,
6: sí,
3: ja començarà la ofrena, no?
6: Sí, comencem la ofrena. Com ha dit don Jesús,
3: vale,
6: enguany mos acompanya el Sant Jordiet,
3: vale,
6: I també el Sant Jordiet Xiquet, no?
3: Ah,
6: mos acompanyen els dos.
3: Estarà allí també.
6: Sant Jordi i el de l'aniversari, tots.
3: Sí.
6: I després anem a la plaça Espanya en Provesó.
3: Sí.
6: Acompanya el grup de danses Carrascal, uh-huh, els Sirimiters, la Cordeta, totes les entitats religioses, la Casa d'Andalusia, jo què sé, bueno, si podem anomenar-les totes, es quedem, però acompanyem hasta la... Bueno, i n'hi ha que destacar dos, la fila asturiana i els realistes, que enguany tenen càrrec i són els que... Són els porteadors de la Verge.
3: És capitán, eh? Sí.
6: Sí, és normal. Últimament els que fan de cap, els que tenen el càrrec de capità són els que entre ells van turnant-se i fan el trasllat, perquè esta imatge sí que pesa molt. La xicoteta no, però esta sí.
3: Important.
6: I entonces arribarem a la plaça d'Espanya i allí tenim ja preparat el nostre amic Jordi Ortiz.
3: A veure, Jordi, el teníem ahí callat, pobre, però és que el tocava la crida ara. A veure, parla un poquet.
11: Seré breu. No, tranquil. En primer lloc, el meu agraïment a Reme i a la Xicofradia per pensar en mi, per a fer este acte tan emotiu. I, a més, ha sigut un plaer poder preparar-ho, perquè quan m'ho va dir Reme jo no vaig pensar que em donaria per a reflexionar tant sobre el COI i sobre què ha suposat aquest esdeveniment. Ja sabeu que quan hi ha que fer un text curt és més difícil que fer un text llarg, perquè tens que ser molt sintètic i tens que condensar les idees. I jo faré una crida, perquè al final l'objectiu és cridar a la gent que vagi a la romeria en la voluntat de connectar en la història del COI, en les generacions del passat i en com l'emoció que suposa esta romeria, la devoció a la Mare de Déu dels Giris, ha sigut un lligam, un element de cohesió entre generacions i ens serveix també per a mirar-nos a nosaltres i per a mirar-nos a nosaltres com a ciutat, que crec que ha sigut una reflexió que ho agraïsc a la Xicofradia, perquè m'ha donat el pretext per a passar-me-ho molt bé.
3: Molt bé, perfecte. A veure, doncs, Reme, entrem ja en la recta final. A veure, fem el castell de focs, no? Ha acabat un poquet l'ofrena de flors.
6: Cantem l'himne.
3: Això és.
6: Els sirimiters toquen l'himne i tot el poble d'Alcoi el canta.
3: Molt bé, perfecte.
6: És un moment curt, però jo crec que és molt emotiu. És molt simbòlic.
3: Molt.
6: Jo, antes de ser presidenta i de ser cambrera, vaig fer la crida un any i des d'entonces estic vinculada a l'Art Xicofradia i penso que és un moment curt però intens. Com ha dit Jordi, el dona no pot ser un gran text perquè té que estar condensat en 5 minuts, 10 minuts com a màxim, el poble està escoltant-te i tu tens que fer així una crida important a que el sant demà tot el món matine i camine a la Font Roja.
3: Què hay que hacer al día siguiente, Jesús? Hay que acostarse pronto porque hay que madrugar.
9: Dormir temprano el día sábado porque hay que madrugar.
3: Ah, eso.
9: Sí, hay que madrugar a las 6 de la mañana, el despertar, después a las 7 iniciamos la romería con una parada a las 8 donde rezamos en el cementerio donde se reza el responso.
3: Sí.
9: Allí nos brindan un timoné, un herberé, esas cosas buenas, esas bebidas espirituosas alcoyanas que marcan un poquito la cosa de la romería, ¿no?
6: De caminar.
9: Ahí vamos a tratar de, como van los dos patrones, van los dos jefes, va a tener que el párroco ahí a tener que medio caminar la cosa, porque...
3: Un pequeño esfuerzo.
9: Pues si no, San Jorge me va a dar con una flecha y la Virgen con el bastón de mando.
3: Un pescuezo, ¿no? un pescozón.
9: Bueno, y después continuaremos, precisamente después de rezar el responso, continuaremos con la romería hasta la Fuente Roja, donde celebraremos la Eucaristía a las 12. Vale. Posiblemente, si está Monseñor Elimar, presidiría don Monseñor Elimar, y si no, bueno, le vamos a invitar a algún sacerdote que nos presida la Eucaristía de la romería, ¿no?
3: Y si no estás tú.
9: Y bueno, si no estoy yo, pero bueno, la idea siempre es que bueno, tengamos alguno que nos predique de la Virgen.
3: Siempre.
9: Al cura párroco lo escuchan todos los días.
3: Al cura párroco lo tenemos aquí siempre. Muy bien, fantástico. Oye, Reme, importar Niro, ¿no? Que ya en autobusos.
6: Sí, ni a servei d'autobusos
3: perquè
6: el que... Bueno, es pot aparcar el cotxe en el cementeri, en el poliesportiu, i hasta allí, d'allí, pues, anar caminant, o es pot pujar hasta la Font Roja en servei d'autobusos.
3: Exacte, cada 20 minuts. que eixen del cementeri.
6: I en guany volia destacar en la mateixa romeria que quan la Mare de Déu arriba a les 10:30, bueno, arribarà la Mare de Déu i Sant Jordi, perquè com el portem els dos, n'hi ha que destacar que el grup de danses Carrascal i els xirimiters faran la rebuda. És dir, sempre ballaven després de la missa i en guany la novetat en este cas és que faran la recepció del Sant Jordi de la Mare de Déu.
3: El moment que entre més en o menys per entren, la presència del santuari.
6: Exacte, allí davant del santuari, com es feia antigament, feien balls populars, la gent ballava de forma, no forma uniformada, sinó de forma popular, pues nosaltres volem destacar este element.
3: Perfecte, la missa que ha comentat de Jesús, sí, i ja pràcticament...
6: A les 12 serà en l'esplana, allí davant, com solem fer els últims anys. I ja després... Pues el que vulga quedar-se a dinar pot quedar-se, n'hi ha servei d'autobusos hasta després de dinar per la vesprada.
3: Vale, moltíssimes gràcies als quatre i a la Vic que em tengo per telèfon. Gràcies.
6: Gràcies a tu.
12: Gràcies a vosaltres.
13: En Automotor Dursan saben que comprar un coche es una decisión importante. Por eso ponen a tu disposición vehículos de ocasión y kilómetro cero certificados y con garantía propia. Además, si quieres vender tu coche, mejoran cualquier tasación y se encargan de todo el proceso. Confianza, experiencia y calidad para ayudarte a encontrar el coche perfecto. Más información en automotordursan.com. Les festes de moros i cristians són un motor econòmic, social i cultural a Alcoi. Ja ho coneixen, són unes festes d'interès turístic internacional. I per a que siguin possible, hi ha darrere moltes persones que treballen i que formen part d'aquesta festa, perquè any rere any isca el carrer. El suport dels alcoians i les alcoianes és important, però també és significativa la gestió de l'Associació Sant Jordi, que per delegació de l'Ajuntament d'Alcoi s'encarrega d'organitzar la celebració en honor a Sant Jordi, que des de fa 750 anys és patró de la capital de l'Alcoià. Avui volem endinsar-nos en la tasca que fa l'entitat festera, en com és l'horitzó dels propers mesos en l'activitat al voltant dels moros i cristians en projectes. En definitiva, saber-ne més sobre la festa. Paco García, president de l'Associació de Sant Jordi, bon dia.
14: Bon dia, què tal?
13: Molt bé, i vosaltres, com esteu?
14: Bé, molt bé, després de vacacions ja en les piles carregades.
13: De fet, l'assemblea de juny, la del Corpus, marca com el punt de partida a l'any fester, però tal vegada, ara setembre, es pot definir que ja sí, s'inicia el cicle que conduirà al mes d'abril als dies grans. En 2027, com es va aprovar el plenari, les festes seran del 24 al 26 d'abril, sent el 23 el Dia dels Músics, després d'anul·lar aquest acord inicial del Consell Econòmic i Social que avalava aquesta proposta de dates presentades per l'entitat festera. Com valoreu des de l'Associació Sant Jordi que, a la fi, no s'atenga que el 23 d'abril siga festiu i que la trilogia estarà en cap de setmana, en 2027?
14: Sí, bé has dit, nosaltres vam proposar unes dates per a les festes del 2027. Nosaltres tenim una premissa, que era que el 23 d'abril fora festiu. Fora festiu en un any tan especial com és aquest. Per què? Pues perquè és la cloenda del 750 aniversari, la cloenda de l'any jubilar, que ha sigut concedida per Vaticano. En el seu moment, l'inici ja no va ser festiu i nosaltres... que ho van dir ja en la vespre d'abril, en eixa gala de que van fer en el Calderón, de que nosaltres anàvem a sol·licitar aquest 23 d'abril com a festiu. A partir d'ahir, bueno, no ha sigut possible el que ens ho concediren. Jo, un poc, pues en este cas, un poc decepcionats, podríem dir, perquè tenia molta il·lusió que aquest dia 23 fora festiu, però bé, la proposta és una proposta que com bé tu has dit, va ser una altra. Era una proposta que inicialment estava consensuada en l'Ajuntament i que pensaven que tenia l'apoyo de tot el poble, en este cas. Per part de l'Assemblea es va aprovar que afirmativament, i després per el Consell Econòmic i Social també. Bé, si al final pues, van haver diferents formes de pensar, diferents formes de veure la cosa, al final es va decidir que fora cap de setmana, que no és un tema que nosaltres diguem, esclavem ahir, és, fa molts anys que és cap de setmana, però sí que com un any especial com este sí que volíem, teníem la il·lusió que aquest 23 fora festiu. De totes formes, el dia 23 farem activitat, no serà festiu en el COI, però sí que volem fer la cloenda del 750 aniversari, perquè així ens ho marca també el que és la eixa concessió per part del Vaticano. Uh-huh. I farem una activitat també pel matí, tot el que puguem en este cas.
13: Perquè per la vesprada són els músics,
14: sí, la clar. Música... Sí, això per la vesprada ja comença ja la festa. Uh-huh. La festa com a tal no hem volgut tampoc canviar-la molt, és a dir, igual que l'any passat, és a dir, no hem volgut... ficar-se en dies extres, i perquè al final desvirtua un poc i tal conforme està constituïda ara la festa i els dies festius és impossible. Però sí que, bueno, ja el dic, començarem el dia dels músics i pel matí jo crec que este 23 farem coses especials també.
13: En parlarem sobre aquesta celebració especial del 750 aniversari del patronatge de Sant Jordi, però jo també en aquest punt volia preguntar-te si ara, en aquest setembre, esteu ja organitzant actes per al mes d'abril en aquesta trilogia o esteu més enfocats de cara al mig any?
14: Mira, vaig a dir-te, nosaltres en el mes de juliol ja hem vist tots els... hem demanat els carrers, les files de carrer, hem demanat ja tots els boatos, tots els trajes per a que la ponència de festes autoritze o doni el visto bueno de tot el que va a traure's en el 2027. Per tant, no és que comencem ara per mirar el 2026 al 2027, sinó que portem tot l'estiu també treballant en esta tasca. En aquests moments està ja tot presentat. Ara estem més centrats en el que és el mig any, perquè ja portem la feina adelantada del mes de juliol. Ja fa uns quants anys vam voler

0: moment es palpa la il·lusió que tenen els protagonistes?
1: Sí, moltíssima, moltíssima, perquè a més vas allí, van allí en, pues, presentant. Saps què, pare? Que a més fa poquet que hem tingut les festes, és a dir, i ja tenen ganes de... continuen encara tenint ixe coquet de la festa i tenen ganes de presentar lo seu. Jo crec que és un moment molt, molt especial, molt, molt bonic. I últimament també estem també rebent el que són les esquadres especials. I sí que es diem que vinguin pues, el major número possible d'integrants d'eixa esquadra. I es nota la il·lusió, es noten les ganes, este és el nostre any, ja arriba, ja. Entonces, és un moment molt, molt, molt, molt bonic, molt interessant, sí.
0: I pel que ha pogut veure, ja sé que no pot desvelar res, però com seran eixes desfilades de 2027?
1: Seran estupendes, com sempre. Però sí, és veritat que les filaes i els càrrecs ho han agradat molta il·lusió. I jo crec que seran unes festes molt, molt, molt, molt especials també, sí.
0: I tornaran a incidir en les dues últimes edicions, així ho han marcat i s'ha complit, en el tempo de tant de l'entrada Mora com Cristiana, que s'ha complit escrupulosament en el minutatge que s'ha fixat, no?
1: És molta feina el que hi ha darrere de tot això. Jo tinc que donar l'enhorabona a el que és la ponència de festes, perquè realment s'ha treballat. Ja portem molts anys treballant-la, però en aquests últims anys, com bé tu has dit, és a dir, està complint-se escrupulosament en l'horari. I és molt difícil perquè cada vegada hi ha més gent, cada vegada hi ha més festers, i porta darrere una feina molt gran. I jo vull que incidir en una cosa, és a dir, que els últims dos anys han eixit molt bé, no vol dir que el pròxim... és que també bé. Per què? Perquè la problemàtica la tenim ahir damunt. És a dir, és molt difícil. En el moment que baixem la guàrdia o baixem els braços un poquetet, això tornarem a tindre problemes. Per tant, tenim que estar allí, tenim que continuar treballant i pense que és el camí per a que puguin eixir bé, en aquest cas.
0: Què és el que més costa organitzar de la festa?
1: Jo crec que, conforme estic dient, és l'entrada s'ha convertit en un espectacle més que en una part de la festa. És el que la gent més li agrada, és el que la gent espera, és el que visualment i el que a la gent és el que més era, inclús a la gent de fora, la gent, ja no sols als alcoians, sinó a la gent que fa de fora és el que espera en més ganes. Per tant, tot costa, és a dir, tot costa. L'entrada és molt, molt, molt complicada. Una altra cosa que costa molt és el tema del disparo. Cada vegada és més complicat les concessions administratives. Ens fan patir el que no està en els escrits. Recordem que nosaltres disparem 3.000 quilos de pólvora i això no és fàcil que entendreu fora d'ací del coll. És a dir, nosaltres creiem que això és, tota la vida s'ha fet així i és tot molt bonic. Perdona, tenim 3.000 quilos de pólvora repartida en la ciutat. Les administracions no ho tenen tan clar com nosaltres ho tenim i, per tant, cada volta som més estrictes en quant a la concessió. Jo crec que són els dos actes més complicats de portar avant, en aquest cas.
0: Del mig any, l'1 d'octubre, sí. D'alguna manera, sense estar amb aquest tradicional Cotos, el campionat,
1: sí, sí.
0: Però té punts àlgids, com serà aquesta presentació dels càrrecs, dels capitals, les feres de Sant Jordi, que serà el 17 d'octubre. A banda d'aquest acte en el Calderón, jo no sé si enguany tornarà a haver algun tipus d'acte en el Col·legi del Sant Jordiet. Les esclaves, perquè venim de tres edicions que els Sant Jordiets han estat de fora i no s'havia produït.
1: Sí, sí, independentment de que en el que és la presentació de càrrecs estigui present el Sant Jordiet, i perquè jo crec que al final és el personatge central de les nostres festes i té que estar allí en companyia del resta de càrrecs, dels quatre càrrecs. Jo crec que enguany sí, tindrem que fer, no, crec no, segur, tenim que fer una presentació en el col·legi del xiquet, de Sant Jordiet, i bueno, treballarem perquè clar, quasi mos oblida ja, perquè portem tres edicions en què no s'havia fet. Però bé, jo crec que al final és un... Eixos actes són

0: t'és molt vull dir, són emotius, són distraguts, són alegres per sobretot per xiquets, i entonces no crec jo que hi hagi cap problema, però sí que farem algo.
1: I altre punt àlgid serà el dissabte 24 d'octubre, en la Glorieta, bueno, hi estarà el tradicional concurs, però a més, en aquest any del 750 aniversari, ja ho vau anunciar fa uns mesos, hi haurà aquesta excepcionalitat d'una diana, i també les entradetes que podrà anar el fester i la festera amb la indumentària oficial. Com serà això, per conèixer en més profunditat?
0: Sí, mira, anem a veure. Igual que estava, que estava comentant abans del tema de les festes d'un any tan especial, si se'n recordem, fa 50 anys van haver 4 dies de festa i llavors li es va donar un dia de festa més al fester. I a la ciutat. En aquest cas, com van veure que era complicat, van dir de poder-ho fer en un altre moment, i el moment ideal seria el mitjany, en aquest cas. No és un tema que a nosaltres ens ha ocorrit ni ninguna xarlotà, com per algun costat he sentit dir i tal. És a dir, està pensat, està molt pensat, i jo crec que el tema de la diana ve a resultes també del que estàvem parlant abans de l'entrada. És a dir, la diana possiblement siga l'acte més bonic, a mi m'agrada molt, m'agrada molt. No és el més bonic, però sí per al fester el de més sentiment, perquè és quan comença la festa. I realment jo crec que és l'acte més maltratat, no per res, però perquè tenim les entrades ahir i tenim que anar a pressa. I al final el fester que ells a la diana no disfruta com podia disfrutar abans. I llavors ens va ocorrir el que poguérem fer una diana tranquil·la, pausada, en el que el fester que puga eixir, puga disfrutar-la, ho disfrute, i van considerar que el mitjany seguirà eixe moment. És veritat que donem la possibilitat de que el fester que vulgui vestir-se, a banda dels que isquen, que participen en la diana, puguen vestir-se durant tot el dia. I bé, jo apel·le també a la cultura festera de tots nosaltres. És a dir, molta gent, jo era el primer que tenia un poc de susto en el que en un mig any isqueren vestits de festers i que no es convertirà això en una paròdia de lo que són les nostres festes. Jo crec que els festers sabem que lo que són les festes, sabem que quan ens vestim, nos disfressem, i sabem portar amb orgull i amb responsabilitat el nostre traje. Jo crec que les entraetes seran aixina. Jo crec que espere per part de tots que siguin aixina, perquè si no sabrem enganyar nosaltres, però jo ja el dic, crec en que els festers tenen aquesta capacitat de saber estar, i penso que pot quedar molt, molt bonic, tant la diana com les entraetes, i en definitiva tot el que és el mitjany. Jo crec que pot quedar un mitjany per a recordar, en aquest cas, per a la història.
1: Perquè la diana, a quina hora seria, i si té el recorregut igual que la del Bril, sí, o és la més curta?
0: No, és la mateixa. Van voler, començarem un poquet més tard, no fa falta pegar-se la matinada de les 6 del matí, llavors començarà a les 8 del matí. Hem volgut també un poc el recrear eixa primera part de la festa, de fer una festa, una missa del fester, una hissada de la bandera abans de començar en la diana, i després ja, a partir de les 8, la diana. No hi haurà sargentos, és a dir, és una diana, al ser una diana commemorativa, doncs, bueno, eixiran totes les filaes, per ordre d'antiguità començaran els contrabandistes, i després, per ordre d'antiguità, tots els cristians, i després els moros començant per la llana, judíos, miqueros, doncs, hasta el final. La duració, més o menys, aproximadament, estem parlant que considerem que sobre 4 hores, 4 hores i mitja, aproximadament és el que pot durar. I el recorregut el mateix, és a dir, si érem de la plaça d'Espanya, arribarem a Sant Jordi, després carrer Sant Jaume, arrencarem, passarem per les Rajoletes del carrer Sant Jordi, carrer País Valencià, és a dir, igual, el mateix recorregut de la diana.
1: O sigui, hi haurà tramo de carbonato en octubre.
0: Sí, senyor, exactament.
1: I mentre en la Glorieta ja estaran cuinant l'olleta?
0: Sí, clar, això és un dels temes que també dubtàvem com fer-ho o no fer-ho, si fer-ho la setmana anterior i tal, però, clar, trencàvem un poc en el que era els últims anys en la celebració del mig any, i van, al final, parlant en els primers trons, en l'assemblea, al final es va decidir que mantinguérem el format del mig any. L'únic que s'incorporava era el tema de la diana pel matí. És cert que durant hi haurà trams del matí a partir de les 9, les 10 i les 11 que estaran desfilant lo que són les filades per Sant Nicolau, però bueno, no crec que impedisca una cosa en l'altra, en aquest cas.
1: Serà diferent.
0: Sí, totalment, totalment, totalment, sí.
1: Una curiositat, has dit que serà hissada la bandera.
0: Sí, pues, mira, això és una de les coses que encara estem mirant, perquè possiblement siga des de la casa consistorial, des de l'Ajuntament, que és el millor lloc on puguem fer-ho, que a més comença des d'allí. S'havia també parlat de fer-ho des de Santa Maria, perquè la missa serà en Santa Maria, però crec que això queda per perfilar-ho, però crec que serà des de l'Ajuntament, sí.
1: Això serà el mig any que se celebrarà a octubre, aquesta desfilada, però abans, Paco, en setembre, anem a poder gaudir d'un altre acte, la Glòria Modernista, que serà el diumenge, em sembla que és 27.
0: 27 de setembre,
1: sí. A les 12 del migdia.
0: Sí.
1: Com naix aquesta iniciativa?
0: Bé, mira, aquesta iniciativa naix per bueno, un poc en la col·laboració de l'Ajuntament, és a dir, la Fira Modernista es celebra durant tota aquesta setmana. L'Associació de Sant Jordi en alguns anys hem participat en aquesta Fira Modernista, en alguns altres anys no, perquè no, tampoc teníem altra volta que és el que fer. Nosaltres vam fer, doncs, bueno, un acte dels 40 cavallers, no sé si recordeu un any que vam fer la Cuca Fea també un altre any, vam fer una glòria dels cavallets, que en este cas que és, bueno, hem estat mirant coses, i enguany doncs, vam decidir, bueno, hem parlat en Lorena, vam estar mirant de al ser un any tan especial, pues col·laborar també en la Fira Modernista. I mos va ocorrir, ja que el personatge central de la Fira Modernista és Gonzalo Barrachina, pues van dir de fer una glòria, i agarrant-se pues, sobre els anys 1915-1917, és un poc la part tardia del modernisme així en el coll, però si sabem que en el coll va durar un poc més, i sobretot perquè el 1917 és quan es va institucionalitzar el que és l'himne de Gonzalo Barrachina. Sí. Van dir, bueno, pues podíem fer-ho així, i realment tocar, pues, ja el dic, que baixarem moros i cristians en una glòria en els trajes que hi havia entonces. La majoria de trajes ja existien, per això és la part que tenim de avantatge en aquest cas. Sí que hi ha modificacions, és a dir, hi ha trajes que no eixen en les mateixes vestimentes, no eixen en les mateixes teles, altres que canvien el turban, altres que no existien, no existien els benimeries, no existien els aragonesos, hi havia filades que no existien, però sí que hi havia altres filades que existien. Entonces, pues, bueno, m'he estat allí mirant, sota una tasca d'investigació per part del nostre company i Alfonso Llorés, i les assessories artístiques de l'associació, i bé, jo crec que s'ha confeccionat un acte, pues, que pot quedar molt, molt bé. Vam estar mirant a veure quan podíem eixir, si dissabte, diumenge, però clar, dissabte també és cert, parlant en l'Ajuntament, que hi ha molts actes ja programats. Entonces, el millor compte programar un acte al carrer de l'associació deslluïa els altres, i van considerar per les dues parts que millor seria fer-ho diumenge, que hi ha menys actes, i fer, com si diguem, la cloenda de la Fira Modernista. Començarà des de la Font Redona i acabarem en Sant Jordi, davant de Sant Jordi, ja pues, celebrant, però també ja aprofitant que és el 750 aniversari, pues, pararem davant de la Iglesia del Patró.
1: I hi haurà sergents en esta glòria? O...
0: Sí. De fet, el sergent cristià serà el seu debut. Entonces, clar. Bueno, jo crec que ells encara no ho saben, és que es presenten, però bueno, serà el seu debut. En principi, les bandes tocaran dos marxes, uno que és Ecos de Levante, I després hem vist una altra que podia quedar molt bé, sobretot per l'època, que es diu Goya, no sé si coneixes, no és molt coneguda, i bueno, crec que pot quedar molt bé en el carrer. I bé, i d'esta manera, pues, col·laborem també en el que és la Fira Modernista.
1: I des d'aquest 750 aniversari, que durant aquest estiu hem pogut veure el xicotet, seguiríem el seu peregrinatge, no? L'hem vist en la residència de l'Assumpció Mariola, en la partida de Polor, i també anem a veure-lo junt a la patrona, la Mare de Déu dels Lliris, en la seva festa gran.
0: Sí, aixina és a dir, és una proposta que ens va fer des del cos de majorals. Vam estar parlant en l'arxicofradia per si podia Sant Jordi també, pues, anar en el peregrinatge hasta la Font Roja. I en principi sí, anem a traure també a Sant Jordi, anem a portar a Sant Jordi també al santuari de la Font Roja. I bé, és, tot això entra dins de la programació de peregrinatge, de la programació religiosa del 750 aniversari. És a dir, Sant Jordi ha anat als col·legis, està anant als col·legis, perquè recordem-se que encara queden més de mig any per davant, és a dir, que encara queda molta activitat. Anirà als col·legis, estan anant als col·legis, als centres de majors, al centre de salut també va anar, és a dir, jo el que volem és portar a Sant Jordi a tots els llocs, independentment que la gent vinga a lo que és el temple del patró. També volem que Sant Jordi, pues, visite les altres esglésies. Anirem a Sant Roc, anirem a Maria Auxiliadora, anirem, bueno, a tot. Jo crec que és una programació religiosa molt, molt estructurada, i crec que està sent ben acollida per tot el món.
1: La part religiosa, la part de la festa i també la part cultural en este 750 aniversari, perquè em sembla que és imminent una exposició al voltant de la mateixa, no?
0: Sí, el dia 24 d'este mes tindrem una exposició dedicada al 750 aniversari. És una exposició que també hem coordinat amb la Conselleria de Cultura d'Alcoi, i en el que s'ha convidat a tot el món artístic de la ciutat per a que pugui participar en esta exposició. Crec recordar de memòria que hi ha 37 obres exposades de diferents autors alcoians. I bueno, es farà aquesta inauguració el dia 24 en el MAF. Ho farem en el MAF, i tindrà, pues, bueno, ja vos anirem contant coses d'esta exposició. Farem una roda de premsa més avant i vos donarem més detalls, però crec que pot quedar una exposició molt, molt xula també.
1: Paco, partes poc més de la teva meitat del mandat. Que balanç fas?
0: Bé, a veure, molt positiu, molt positiu. Jo sabia que això, pues, portava molta feina. Em vaig enganyar, porta molt més del que jo pensava, i sobretot per el tema del 750 aniversari, pues, que mos ha col·lapsat en moltes coses. És a dir, volíem i volem fer molta cosa, i hem vist que a voltes estem limitats tant en l'execució d'aixòs projectes com també en els diners. És a dir, no és tan fàcil. És a dir, estem comptant en ajudes, però potser no tenim les ajudes que nosaltres havíem previst des d'un principi també d'altres institucions o d'altra gent. Però bueno, tenim que fer el que tenim, conforme tu dius. És positiu en el que és el bagatge d'estos dos anys i mig ja pràcticament que porto com a president, i sobretot encara perquè hi ha projectes que, és a dir, continuem tenint projectes encara a la junta directiva, que això és el bo, perquè realment no volem quedar-se així i deixar passar el temps. Sempre quan vam entrar sabíem que teníem molta cosa que fer, molta cosa que actualitzar en la festa, i en això estem, és a dir, crec que encara tenim temps per davant i crec que encara farem coses.
1: Mm-hmm. Anem ja amb la recta final d'aquesta entrevista. Altre tema d'actualitat. 18 candidats a ser sergent major cristià. Mm-hmm. Això denota que hi ha molt d'interès, que hi ha moltes ganes i sobretot molt de talent per a guiar les esquadres i que volen ser un d'ells o d'elles, perquè hi ha 4 festers, sí, i 14 mm-hmm. festers. Vol ser elegit o elegida?
0: Sí, la veritat és que no s'havien presentat mai tanta gent. Per un costat és, bueno, estem contents de que la gent vulgui participar, vol dir que la festa està viva, que la gent té ganes i el ser sargento major en les festes del Coi pues significa un punt molt important, és a dir, és un càrrec important perquè representa cada un, representa dels dos sargentos, representa el seu bando. Això representa també que tinguem una problemàtica a l'hora de fer el concurs. Per què? Perquè si es diu que tingueren que fer dos passades, sí, pues podria tocar-nos les 12 de la nit perfectament. Entonces, lo que anem a fer en guany és fer una prèvia classificatòria, on es farà en el casal este dissabte, dia 5, i en el que volem que es queden pues, sobre 8 festers aproximadament, és a dir, no tenim un número exacte, tot dependrà de la puntuació que el jurat doni a aixòs candidats, però la idea és que es queden sobre 8, els 8 primers en este cas són els que passarien a la fase final, que serà el dia 12 en la fila Benimerins. I bueno, il·lusionats perquè aquests canvis sempre són xulos, són positius i jo crec que la mateixa gent, els mateixos festers, la mateixa gent del Coi va a veure aquí és el nou sargento, a veure com ho fa, a veure... I això genera sempre aquesta cosa festera, aquest cuquet que sempre també ens agrada i que dona que parlar també des del món de la festa.
1: Paco García, president de l'Associació de Sant Jordi, jo t'agraeix moltíssim que hagis compartit aquests minuts així a Ràdio Alcoi amb els oients per conèixer un poc més la tasca que feu i les projeccions més en el 750 aniversari de cara a la festa de Moros i Cristians, i desitjar-vos que vagi tot molt bé.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-nos i esperem que vagi tot molt bé. Moltes gràcies.
1: I així escrivim el punt final a aquesta edició que hem tingut d'Hoy por Hoy al Coi en aquesta setmana que ja arriba, aquesta setmana laboral per a molts, que arriba a la fi, com també arribaran ja les 2 del migdia. De nou amb vostès ens retrobarem a les 2:15 aproximadament amb tota la informació de l'Alcoi i el Comtat en hora 14. Però abans vull agrair-los que un dia més hagin estat a l'altra part de la ràdio i desitjar-los que gaudisquen del cap de setmana. Adeu.
2: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, es lo último y ya es oficial. Ni filtraciones, ni rumores. La compañía Volkswagen confirma que no puede garantizar el futuro de la marca SEAT. Es un comunicado de esta compañía que se ha hecho público hace unos minutos. Ampliamos, estamos en Radio Barcelona, información de Oriol Soler. Buena tarde.
4: Buena tarde. En este comunicado la empresa apunta que en el contexto actual seguir invirtiendo en SEAT es cada vez más complejo, aunque asegura que no se ha tomado la decisión de enterrar la marca definitivamente. También dice que en función de cómo evolucionen la regulación, la demanda de los clientes y las condiciones del mercado, se valorará la continuidad de SEAT. El CEO de Volkswagen dice en este texto que la planta de Martorell y la marca Cupra seguirán siendo un puntal para la multinacional. Todo esto después que ayer el Consejo de Supervisión del gigante alemán de la automoción aprobara un plan de reestructuración mundial con el recorte de 50.000 empleos y el posible cierre de 4 fábricas en Alemania.
3: Se valora así, pero la decisión todavía no es definitiva. Y ahora la justicia. Las quejas de Grande Marlaska por la actuación de la magistrada María Tardón, la jueza que, recordemos, encargó el informe policial sobre Ceuta y pidió a los agentes que no lo elevaran a sus superiores, se dan de bruces con la misma Audiencia Nacional en la que Marlaska fue juez. La audiencia defiende la actuación de Tardón y pide que se respete el trabajo de la justicia. Isabel Vega.
5: Buenas tardes. Sí, absoluto respeto pide la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional para el trabajo de María Tardón, porque no solo no ha interferido en la seguridad nacional, sino que cumple sus funciones de forma escrupulosa en defensa del interés general. Es la respuesta unánime de la Audiencia Nacional a esa queja de Marlaska por la reserva con que se trabajó el informe policial sobre Ceuta. Recuerda la Sala de Gobierno al ministro que esa reserva para la policía que se desempeña al servicio de un juez es obligatoria por ley.
3: A y media contaremos aquí en la SER el contenido del segundo informe encargado por la jueza, en este caso la Guardia Civil, informe que ha avanzado en esta antena Javier Bañuelos, que no entra en el asunto más espinoso, si Marruecos ayudó o contribuyó de alguna manera a la entrada de inmigrantes en Ceuta. Desde la provincia de Málaga acaba de hablar Feijóo.
6: Lleva un mes y todavía no se sabe la versión que ha de dar. Si hubo avisos, si no los hubo, si los hubo pero no fueron escritos, si fueron escritos pero no se lo mandaron, y que la culpa, por supuesto, ha sido de Trump, de Israel, de Elon Musk. Ah, y me sorprende, solamente ha faltado un culpable. Franco.
3: Feijóo, que envía también un mensaje a los socios, que se den por avisados los socios, dice, no son la alternativa de izquierdas progresistas, son lo mismo, son la marca blanca de esta decadencia. Es noticia también de última hora el escrito de defensa, los argumentos con los que Begoña Gómez va a enfrentarse al juicio por el caso de su cátedra en la Complutense. Escrito en el que la mujer del presidente del gobierno defiende su inocencia, Pedro Jiménez.
7: Begoña Gómez pide la absolución y que se condenen costas a la acusación de los ultracatólicos de Acteoir por su temeraria actuación procesal. Sostiene que no influyó ni ejerció presión moral en autoridad o funcionario, aprovechándose de su vínculo matrimonial para conseguir la cátedra que codirigió en la Complutense. Defiende también el papel de su asistente, acusada por, dice el juez Peinado, ayudarla en actividades privadas mientras cobraba un sueldo público. El escrito explica que, tal y como ocurrió con sus predecesoras, Begoña Gómez realiza de forma gratuita funciones institucionales en el ámbito nacional e internacional en apoyo a la presidencia del gobierno.
3: A y media recopilamos todo en un viernes en el que estamos muy pendientes de una reunión, la del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que tiene que dar luz verde a la reforma del sistema de financiación autonómica, con la oposición de 13 de las 15 regiones que participan y con la ausencia deliberada otra vez de la Comunidad de Madrid. ¿Alguna novedad? Ministerio de Hacienda, Jordi Fàbrega, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, una reunión que sigue en marcha a esta hora y en la que los consejeros de la mayoría de comunidades autónomas están pidiendo al ministro de Hacienda que retire su propuesta de nueva financiación autonómica, aunque la intención del gobierno es seguir adelante. Lo podrá hacer gracias a los votos a favor de Cataluña y Canarias, que son suficientes para sacar adelante esta reforma de la financiación, que luego, eso sí, tendrá que pasar por el Consejo de Ministros y luego por las Cortes.
3: Lo analizamos. ¿Qué supone también desde el punto de vista político la ausencia de hoy del equipo de Isabel Díaz Ayuso?
2: Hora 14, con Javier Casal.
3: Con más cosas de este viernes, Javier Liébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Las dos trabajadoras que aseguran haber sido víctimas de abusos sexuales por parte de Julio Iglesias han presentado una denuncia en España. En la querella piden que se investiguen los presuntos hechos que habrían ocurrido en 2021 en las casas que tiene el cantante en las Bahamas y en la República Dominicana y que publicó el diario.es. Y en los deportes, la noticia está en la vuelta de Julián Álvarez a una convocatoria con el Atlético de Madrid. Los rojiblancos tratan de recuperar al argentino después de haber protagonizado el culebrón del verano. Esta noche, además, tenemos un Betis Real Madrid que contamos a partir de las 8:30 en Carrusel Deportivo.
3: Calor, Jordi Carbó.
10: Final de semana con temperaturas de plena canícula en todo el país. Temperaturas máximas, tanto hoy como el fin de semana, entre los 35 y 40 grados en la mayor parte de poblaciones, superando los 40 cerca de los principales ríos de la península. Con muchas horas de sol, tanto hoy como el fin de semana, pero cuidado durante las tardes del fin de semana, sobre todo mañana, en la mitad oeste de la península, tormentas secas, es decir, en general poca agua, pero en muchos casos con muchos rayos y truenos y fuertes rachas de viento.
3: Con Aldo Gómez en la producción y con Miguel Josa y Carlos Nicolás en el control de sonido. Son las 2 de la tarde y 5 minutos.
2: Hora 14.